0: Nos vamos marchando como el viento, así un poquito rápido y un poquito en silencio. Para ti, que a esta hora quizá andas ahí escuchando la radio mientras, no sé, vas limpiando la calle de tu ciudad con la escoba y con tu carro que coges cada mañana, para ti volveremos mañana a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Hasta mañana.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Alcoy, Cadena SER.
3: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 30 grados centígrados.
2: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
4: Hola, bon dia i benvinguts al programa Hoy por hoy Alcoy de 8 dimecres 5 d'agost. En aquesta ocasió, la temàtica de les tres entrevistes que anem a escoltar serà molt similar. Les festes patronals de diferents poblacions properes. Primer escoltarem a l'alcalde de Benilloba, José Martí, i al regidor de festes d'aquesta localitat, Vicent Llinares, que ens parlaran d'actes tan esperats com la Nit de l'Olla de Benilloba o la seva entrada. També escoltarem a la regidora de festes de Bocairent, Mar Sanchís, qui ens parlarà de les festes d'estiu dedicades a Sant Agustí de la població, amb les tradicionals danses i dansetes prèvies. Posarem punt i final a aquestes entrevistes amb altra regidora de festes, Àngels Muñoz, en concret d'Ontinyent, sobre les festes de morts i cristians de la propera ciutat valenciana. Moltes gràcies una vegada més per la seva atenció i comencem. Un buen consejo es el que vamos ahora en estos momentos a comentar. Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa, tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas a elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. Ja queda molt poquiu per a que la veïna localitat, la germana localitat de Benilloba, celebrés 10 centrals de les seues festes patronals. I què millor que contar així en els estudis de Radio Alcoy en la presència del seu alcalde, José Martí. Bon dia, José, què tal, com estem?
5: Hola, bon dia, molt bé.
4: Molt bé, un plaer una vegada més contar amb la teua presència i com sempre has vingut molt ben acompanyat pel teu regidor, bueno, de festes i de moltes més coses, d'esports, però ara centrem un poquet en festes, que és Vicent Llinares. Bon dia, Vicent.
6: Molt bon dia.
4: Molt bé, moltíssimes gràcies a tots per vindre.
6: A vosaltres.
4: Molt bé, perfecte. Pues ja mos conteu ahir el mercadet, conteu moltes coses que teniu, però aquestes són, diguem, les dates centrals del poble, no? Jo crec que, José, és quan tot el món, no?, està esperant estos dies.
5: Sí, home, clar, la gent està esperant en Canaleta de les festes de morts i cristians. La gent ja té unes ganes increïbles de que vinguin les festes.
4: Exacte. En eixa nit de l'olla, que ja sabem que també, bueno, pa què, això és referent ja no sols en aquestes comarques, sinó en tota la província. Molt bé, doncs a veure, anem a fer un xicotiu repàs de lo que fins ara molt ràpid hem viscut, perquè ja al llarg del mes de juliol, el tram final de juliol, estos primers dies d'agost ha obtingut, no? Cosetes, no, José?
5: Sí, el dissabte 25 ja van tindre la proclamació de festes, on es va presentar el cartell de festes i la seva revista.
4: Val.
5: Després del dissabte 1 d'agost ja van fer el 50 concert de festes a càrrec de la Filarmònica Benillovense, la Filbe, que és més coneguda.
4: 50, mig segle.
5: Sí, mig segle, no, de concert ja són anys.
4: Vale.
5: I algunes entradetes van fer ja el 31 de juliol, que va baixar Moros del Castell, i el dissabte 1 d'agost, que va baixar Moros de la Rabala.
4: Vale, perfecte. Vicent, i ara este mateix dissabte, 8 d'agost, tenim els cristians de la Palmera, no?
6: Sí, ara ja el dissabte baixaran els cristians, Sí. I baixarà una esquadra especial també dels moros de l'Arrabal, que són els que acompanyaran el capità Guaymaro. Mm, vale. I a partir d'ahir pues, ja començaríem ja el dilluns, dia 10, dimarts, dia 11 i el dimecres 12, en les oficials, que mm-hmm. són les que en teoria tocaria la banda del poble,
4: sí.
6: que mm-hmm. començaria baixant el castell el dia 10, l'Arrabal el dia 11 i els cristians el dia 12. I antes de l'olla, pues, el dia 13, que baixen les tres... Els tres filets a la volta i li donem una miqueta més de, vale, d'ambient i de marxa. Sí.
4: I a Marxeta, grup de versions, guitarreta.
6: Sí, per la nit tenim una en la plaça de la Font, mm. En el Lino Casino, en el bar del casino, pues, actuarà el grup este, que és la guitarreta band. Sí.
4: Vale, perfecte. Això estem parlant ja del dijous.
6: Sí, això és la setmaneta de les baixaetes de, vale. antes de començar ja les... Perfecte. Les festes.
4: Vale, pues a veure, ja comencem més coses. José, dis-me, missa Quinari Sant Xuxi, dis-me.
5: Sí, del dia 9 al 13 d'agost es realitza el Quinari a Sant Joaquim, que això també és tradició de dedicar-se-lo aquests 5 dies al patró, al nostre patró, que és Sant Xuxi.
4: Vale, perfecte. I després això, el 9, 10, 11, 12 i 13 a les 10 o 30 hores. Vale. El 8 d'agost a les 9, la preparació de les Andes, també important, les Andes de la professora. Molt bé, doncs ja anem, José, seguim, la nit de l'olla, el dia i clau.
5: Doncs pues ja el dia 14, com has dit, és el dia clau, la nit de l'olla, i ja comencem a tirar tot per l'aire, diguem. On serà a les 7, hi haurà una missa, la tradicional missa, després a les 8:15 serà l'entrada de bandes, des del local de la música fins a la plaça de l'Església, on l'ordre serà dels cristians, Arrabal, Castell, i la Filbe, la música del poble.
4: Vale.
5: A les 8 es farà el pregó i es cantarà l'himne de festes a la plaça de l'Església.
4: Vale.
5: Després es farà una cercavila a les 8:30 per els carrers del poble, a càrrec de les filades, acompanyats per les seues corresponents bandes de música.
4: Uh-huh. Vale.
5: I la corporació municipal, que anirem acompanyats per la filarmònica, que no podia ser d'altra manera.
4: Vale.
5: I a les 12 ja comença el gordo, el tradicional desfile humorístic. Aquest any l'ordre serà primer les cristians de la Palmera, moros de l'Arrabal i després moros del Castell.
4: Vale, perfecte. Això a mitjanit, sempre sol ser que a la mitjanit.
5: Sí, bueno, a les 12.
4: Perfecte. Bueno, doncs això recordem, són molts anys, però bueno, és això, és tota la imaginació. Bueno, jo suposo que Trump no faltarà, com sempre.
5: Això...
4: Algo del Mundial, alguna referència hi haurà, però bueno.
6: Esta setmana ja estem començant ja a tratar aquest tema, ja no parlant. Ja, hi haurà alguna sorpreseta...
4: Alguna de l'actualitat animana,
6: sí,
4: algo...
6: Com tots els anys, sempre hi ha
4: també a nivell mundial, com a nivell local...
6: Com a local, de poble, de política, de festes, de tot un poquet. Sí, sempre hi ha algo.
4: No saltem res.
6: No, nosaltres en això no tenim clar.
4: No és catimeu.
6: No.
4: Molt bé, molt bé. I un macrofestival a l'acabar, no?
5: Sí, després a la 1:30... Hi haurà una disco mòbil a càrrec aquest any de la Fusion Party.
4: Fusion Party, val. A veure, aquest dia és important, està clar, a la nit de l'olla, està tota la comarca allí a Benilloba, però bueno, el dia del dissabte, dissabte 15, que ara ho dic, és el dia de l'entrada, que també és important, Vicent, perquè allí també feu unes
6: pues,
4: entrades
6: molt cures. Sí, també, a més, sí, també es fan, sí. Allí pues, començarem a les 7:30 del matí en el toc de l'alba i l'oració de l'Ave Maria en el castell de festes i després de que el nostre pàrroco faci l'oració, pues començarà a les 7:30, a 7:35 la primera diana. Les esquadres al so de les marxes llaneres pues, desfilaran per la nostra villa, en l'ordre primer hi seran els cristians, després hi serà l'Arrabal i l'últim la fila del castell.
4: Vale.
6: Després, pues, amorrar a la fila i a les 11:15 pues, la missa solemne. I ja per la vesprà, pues, l'entrar, la tradicional entrar que tenim, que també és, no tenim que donar amb ella a ningú, però que també es pot disfrutar d'ella. I l'ordre, pues, són els cristians de la Palmera primer, els moros de l'Arrabal i moros del Castell.
4: Vale, a partir de les 10 o 30
6: anys. Sí, això a les 7:30. A partir de les 7:30, poquet, que és que també fa molta calor,
4: claro.
6: Depèn de conforme vinga el dia, que esperem que ens baixi un poc la temperatura, perquè està fent massa, però bueno,
4: no, el que ens toque. Un poc millor, sí. Sí, però bueno. Així
6: i després a les 12:30, pues, sí. El macrofestival en el DJ Bacardit Més Tropical Fest.
4: Vale, perfecte.
6: Sí.
4: I estava pensant aquesta nit, poquet, algú dormirà poquet, jo crec que...
6: De l'olla a la primera diana... Sí, però bueno, normalment estan els que es toca la primera diana són els que se'n van primer a dormir.
4: Ah, vale, vale. Ha que cuidar-se un poc, jo. Molt bé, molt bé. Vale, doncs això entra de moros el dia de l'entrada, el dissabte 15 d'agost, i continuem, perquè, clar, el patró també és important, José, per supost.
5: Sí, el dia 16 d'agost era el dia més religiós dedicat al nostre patró Sant Joaquim.
4: Uh-huh,
5: on a les 8 i mitja comencem la segona diana, uh-huh, en el Moros primer, a Raval, Castell i Cristians.
4: Sí.
5: A les 12 les filades amb els seus capitals i ambaixadors, junt amb les autoritats, a repren el retorn a casa per a anar a missa i celebrar la missa dedicada a Sant Joaquim, que serà a les 12 i mitja.
4: Uh-huh.
5: A les 8 tindrem la professió general amb les tres imatges que traiem en Benilloba, que són la de Santana, que la trauran este any en Moros del Castell, el Verge dels Dolors, que trauran en Moros de la Raval, i a Sant Joaquim, que este any es toca als Cristians de la Palmera.
4: Es va rodant, van rodant.
5: Sí, cada any anem rodant.
4: Vale, vale, d'acord. I una taverneta.
5: I a les 12 i mitja una revela, que este any és un poc innovador, perquè n'hi haurà un cara a cara d'orquestes, entre The Garage i Grupo 7.
4: Ostres, una espècie de batalla d'orquestes, no?
5: Sí.
4: Una i l'altra, a veure qui
5: fa més... Sí, algo més innovador.
4: Qui fa més festa, no?
5: Sí.
4: Vale, perfecte, i més el DJ. Molt bé, però així com sabem, totes les festes de Moros i Cristians no poden faltar un tercer dia, que és les embaixades, Vicent.
6: Home, n'hi ha que quedar-se en el castell.
4: A veure qui guanya la batalla.
6: Qui guanya pel matí i qui se queda pues, per tot l'any. Com tot l'any, com sempre. Sempre són els mateixos, però bueno, n'hi ha que lluitar.
4: Hi ha que viure.
6: El dia de l'embaixada començarà a les 12:15, que eixirem d'ahir dalt de... i seran les diferents filades de la seva en la seva música cap al castell.
4: Vale.
6: A les 12 i mitja pues, començarà l'embaixada mora al castell,
4: uh-huh,
6: que acabarà la presa d'aquest per el bandol moro, reemplaçant l'estandard cristià per la mitja lluna. Els cristians estaran al castell, els moros pues, a la conquesta.
4: La primera.
6: A les 6 i mitja farem la missa dels difunts, uh-huh, que enguany han tingut pues, uh-huh, alguna... perduda de gent del poble,
4: sí,
6: uh-huh, i és que no han estat, i un record per als que han faltat i per tots.
4: Lògic.
6: Després a les 7:15 pues, eixirem de les diferents filades i la seva música cap al castell, ara serà al revés, l'ambaixada cristiana estarà al castell, que acabarà, l'ambaixada mora estarà al castell, que acabarà, uh-huh, amb la victòria cristiana.
4: Vale.
6: Després, pues, com sempre, interpretarem l'himne de festes a la plaça del castell, acabant ja els 4 dies de festa, esperar-se per l'any que ve, i per la nit, pues, a les 12 i mitja, tindrem discomòbil a carrer del DJ Damaki.
4: Sí. Vale, perfecte, DJ Damaki. Molt bé, doncs això sí que ahir pràcticament acaben el que és els dies centrals, però
6: bueno,
4: què passa?
6: Bueno, ens queda ara... encara l'últim dia, que són els que...
4: Guai, no? El dia dels xiquets.
6: Dels xiquets.
4: Va, veure,
5: sí, per acabar tenim el dia dels xiquets, que no podem oblidar-se d'ells tampoc.
4: Claro.
5: Amb una festa de l'Àuvia, que és una zona infantil VIP, per recintes de la piscina. L'horari serà de 11 a 2 i de 5 a 7.
4: Vale,
5: i després, per acabar ja definitivament, no podem acabar d'una altra manera que com a terra valenciana, pues, amb un correfoc
4: molt tradicional,
5: molt tradicional, que tindrà l'inici a la plaça de l'Església i s'acabarà en el carrer Alacant davant de les Moreres.
4: Vale, vale. Aquest correfoc ahí, que és tan emblemàtic en els pobles. Vale, i tant que sí, unes tradicions, les tradicions no hi ha que perdre, hi ha que mantindre-les. No. Molt bé, molt bé. Vale, perfecte, i d'aquesta forma ja sí que el dimarts ja sí que ja estaríem en aquest final de festa. Bueno, doncs jo crec que ens queden dos minutets, tres, a veure, Vicent, parla un poquet del balanç, no?, de que sí. Acudisca, no?, que acudisca al coi, ha comptat...
6: Per festes, pues, com tots els anys, que vinga tota la gent que Benillo va estar oberta a tots,
4: vale,
6: que s'ho posaran bé la nit de l'olla, que disfrutaran de lo que es veurà allí.
4: Molt, molt sol.
6: Esperem que a tot el món els braços oberts i quan més millor.
4: Perfecte, Vicent. Pues eixa última frase, José.
5: No res, unir-me a lo que diu vosaltres, que vinguen, que segur que s'ho passen bé, que no és només la nit de l'olla. També recomano que vinguin el dia de l'entrada i els altres dies,
4: vale,
5: que segur que s'agradarà, que siguem un poble menut intentem fer bones festes.
7: Molt bé, perfecte, Vicent i José. José Vicent, moltíssimes gràcies, molt amable, com sempre.
8: La Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos, UNDEF, vol felicitar a la població de Cocentaina en les seues festes patronals en honor a Sant Hipòlit, que tenen ja molt pròximes a gaudir en germanor. Com sempre, la UNDEF recolza a totes les poblacions en les seues celebracions més tradicionals i volgudes. Cocentaina, contestants i contestanes, gaudiu de les vostres festes de moros i cristians.
7: La veïna localitat de Bocairent, la germana localitat de Bocairent, està ja molt a propet de celebrar els dies centrals de la seva festivitat d'estiu dedicada a Sant Agustí. En eixes danses, eixes dansetes ja tan tradicionals i tan esperades de cada estiu. Sí que és veritat que els dies centrals són a partir del 15 d'agost, però ja volíem poder parlar amb la regidora de festes, que és Mar Sanchís Molina. Bon dia, Mar, què tal, com estàs?
9: Hola, hola, bon dia.
7: Com va tot? Bé, ja ho tenim...
9: En preparatius,
7: exacte. Ja al llarg del mes de juliol hi han hagut activitats, perquè el programa sí. És llarg, veritat.
9: Sí, sí. En el mes de juliol es va fer... L'últim dissabte de juny ja va ser la de Manà.
7: Ah, mira, veus, des de juny. Vale, vale.
9: Després ja en juliol pues, va començar en la presentació del programa i el cartell. Sí. Després ells fan la capte, després la proclamació, la festa de la flor, i ja... Això va ser en juliol, i ja comencem. En agost ja les dansetes i
7: perfecte. Hi ha alguna activitat així més esportiva previ i això, però els dies centrals són eixes. El dissabte 22, explica'm ja, què és la cavalcada.
9: Sí, el dissabte 22, que és la cavalcada, a les 12 fan la disparar des del monestir de les Sant Agustí, del Monte
7: sí.
9: d'Agustines.
7: Sí.
9: I després ja, a les 8 de la nit, comença des de la... residència, la cavalcata.
7: Vale.
9: En els cabolos de Bocairent, que són els primers que comencen.
7: Vale, molt tradicionals també, els cabolos
9: sí,
7: de
9: Bocairent. Sí, ells fan el seu ball i quan paren arrenquen a córrer les cascades per els xiquets. És molt... està bé. I després hi ha moltes carrosses.
7: La cavallesa major, exacte, és el que no ha dit, en la seva cor d'honor. Perfecte, això estem parlant això a partir de les 20 hores.
9: Sí, i després per la nit fan festa en la plaça de Bous.
7: Ah,
9: ni de festa, pues, guanya una macrodisco mòbil, però sí.
7: També per acabar. I un castell de focs, també tenim així.
9: Amb el castell de focs és quan s'acaba, quan arriba la clavariesa a la plaça, que és l'única sí. que entra a la plaça, és perquè hi ha concurs, entonces entra el primer premi de carrossa i la clavariesa major. En guany clavariesa major perquè no n'hi ha infantil. I quan entra és quan tiren... el castell,
7: en aquest mateix moment.
9: On és caixetes, sí.
7: Molt bé, perfecte. Pues així ja tenim dissabte 22 i ja passem al diumenge 23.
9: Compte. Sí, que enguany el dia 23 perquè cau diumenge, però és la primera nit de danses. Però per la matí a les 12 i des de la plaça d'Ajuntament van pel carrer de costum, van ballant les dansetes, saps? I van fent paraetes. I per la vesprà fan canyes i corredors. En la placeta Sant Joan de Joanes, això és... que, no sé, jo crec que ho ha conegut tota la vida, saps?
7: Cucanyes i corredors.
9: I ja per la nit, a les 11, des de la plaça d'Ajuntament, comencen les danses.
7: Vale, este ja la sí que presa. Són... és oficial. Que ahir es tindrem el dilluns 24, també.
9: Hasta el dilluns 24, pel matí fan la carrera de la dona, després n'hi ha, en l'ordre monestir, un conte a conte...
7: Sant Agustí de Conte, molt bé.
9: Sí, i després ja a les 11, com totes les danses són totes les nits a les 11 en la plaça de l'Ajuntament.
7: El que passa que cada dia, pues, primer hi ha diferents activitats paral·leles
9: sí,
7: de tot el
9: sí,
7: doncs,
9: mal, sí.
7: Que és la carrera de la dona i Sant Agustí de Conte. I passem al dimarts.
9: El dimarts a les 11 i mitja està la cagada de la burra.
7: Vale.
9: Això farà 3 anys i enguany serà el tercer any que es fa. Ja, pues,
7: té bona acceptació.
9: Sí, sí.
7: Vale, vale.
9: I ja per l'any, igual el mateix, a les 8, per les 8 i quart, Sant Agustí de Conte.
7: També.
9: Conte, contes per xiquets.
7: I les danses a partir de les 11.
9: A les 11.
7: Val.
9: Això és considerat un poc igual que ja
7: d'abans. Sí. Dimecres també i que ja pel matí...
9: I ese dia a les 9 està la eixida popular en bicicleta. Van estar a l'ermita Sant Antoni de Pàdua.
7: 27 edicions ja. Pues ja són.
9: Sí, és que això fa, sí. I després per les, després també fan, ja fa temps, ja fa uns quants anys, no sé jo dir-te, també fan Sant Agustí Solidari i la gent du, tenen uns horaris i va duent aliments, el que siga, saps? Vale.
7: Organitza la Junta Majoral de Sant Agustí.
9: Sí, sí, tots aquests actes, la Junta, sí, però quasi, sí, però aquests actes quasi tots són...
7: Vale, són la Junta, ho fan els majorals. Ah, sí, ostres, campiona de raspall també, home, la pilota valenciana té que estar. Claro.
9: Sí, home, això no, no puc faltar, eh? Carrer, i després, a les 8 i 4 el mateix, en el monestir, Sant Agustí de Conte, saps? A les 11 les danses.
7: Les danses. Ara tenim dijous 27...
9: A les 12 del migdia fan molt general de campaners perquè és la vespre i tiren coix, disparar de coix, perquè és la vespre de Sant Agustí. Després a les 8 comencen les primeres vespres del Pare Sant Agustí en l'església del monestir. I a les 11 ja, que és l'última nit de danses.
7: Vale, això ja en això acabem, l'última nit de danses. Vale.
9: També ja cal dir que tot el cap de dansa cada dia és una. Comença el dia en la clavariesa major, que és el dia 23, i la resta de dies és cada dia una.
7: I arribem el dia 28, que és el dia central, que és la festivitat de Sant Agustí.
9: Del Pare Sant Agustí. Comencem a les 7 i mitja, la Gran Diana, i a Diana, que ixen els majorals, els cabolos, pues que va, està bé, saps? Va molta gent a vore-ho i tot.
7: Potser 7 i mitja del matí.
9: El matí, bueno, matí però va, mira, una manera per després aprofitar i anar a esmorzar.
7: El dia fer-lo ahí intens. Molt bé, molt bé. Sí.
9: Contem, després, a les 12, és la missa, la solemne missa, no? I quan s'acaba la missa, anem les autoritats, les clavarieses, l'acord, no? Anem a on es fa la mascleta i es tira la mascleta. I després ja acabó.
7: Vale, perfecte. En este cas és en el, posa el carrer Pintor Sorolla. Vale,
9: sí, ahí.
7: Autoritats es dirigen al carrer Sorolla. Ah, bueno, la música de la Jup.
9: Sí, ahí van tots, ahí van estar a la tele, sí.
7: També, molt bé. Sí, de dansa, sí, sí, ja.
9: Perquè estan els músics de Sant Agustí, els xirimites de Sant Agustí, però quan acaba la missa, hasta la mascletà i després hasta on anem a acompanyar la cor, allí va sempre l'aljub.
7: L'aljub. Val, i què fem ahir per la vespre? Com està la cosa?
9: Doncs pues a les 6 i mitja de la vespre en la iglesia de l'Assumpció, allí es fa... com es diu, s'ho fa un concert, ja fa anys que es fa un concert de... Està bé, cada voltó... En guany, per exemple, estava mirant que és un dolçainer i un orgue, no?
7: Damià Molina a l'orgue i David Valera a la dolçaina.
9: Sí, i cada any és una... Però estan bé, són concerts que estan molt bé.
7: Quina combinació, orgue i dolçaina. Està molt original, molt bé.
9: Sí.
7: I el concert també ja són 33 edicions.
9: Sí, que fa... Ja són. Després, a les 8 i mitja, comença la processó, que és de l'església del monestir, i comença i acaba en el mateix lloc, saps? En Sant Agustí.
7: Vale.
9: Quan s'acaba fan l'ofrena de flors i... Tenen a la relíquia, tot això.
7: Cantes gojos. Així, en aquesta ocasió, tenim a l'Associació Musical Bocairen. Vale, sí, que posa la música. Perfecte, perfecte. Pues ahí ja és un poc el dia central, però bueno, dissabte encara, bueno, ja és un poc ja final, però campionat de pàdel, però bueno, el dia central és aquest divendres 21.
9: Sí, aquest dia és el dia que com que diu s'acaba.
7: Claro,
9: és un dia complet, s'acaba. I ja fins a l'any que ve.
7: Exacte. molt bé, fantàstic. Pues ens queda un minutet i poquí, així a mar, contamos un poc, una quidra, és molt d'esforç, pues això, són molta gent la que esteu a l'Ajuntament, els majorals, pues
9: sí, aquesta festa,
7: digues,
9: lo que l'organitza i de tots els actes i tot l'Ajuntament l'apoya, però sí, però els que ho munten tot i tot són els majorals, la Junta dels Majorals. Ells busquen, o us presenten la clave. És tot, ho fan tot ells, saps? No. És un tema.
7: Sí.
9: L'Ajuntament col·labora en tot.
7: Dit, vosaltres esteu ahí darrere com a Ajuntament. Què necessiteu? Pues això, ara, o tallar, o la infraestructura que necessite. Molt bé, perfecte. A veure, pues això, pues una crida, Ràdio Alcoi, que ens escolten Alcoi, Cosentaina, Banyeres, totes les comarques de l'Alcoi al contacte, què pots comentar-nos?
9: A veure, anima a tots a participar de la programació preparada en tant d'esforç que fa la Junta dels Majorals i a viure les nostres tradicions en tant d'orgull.
7: Perquè participació, estic pensant, participarà sí. Uf, moltíssima gent, jo veig les fotos així.
9: Sí, sí, és que el que passa és que això, les danses ja van haver uns anys que no havia baixat i ara molta gent jove i tot van ensenyant-se perquè el grup d'Escardaós durant, comencen crec que d'abril fins a juny, donen classes de danses.
7: Mira.
9: A maig, en sí. Juny descansa. I en juliol hi ha un curs intensiu de danses, també. I és una manera perquè la gent pugui ensenyar-se. Igual com per això estan les dansetes, també, que del 15 al 20 són dansetes, però també és un poc pa recordar o
7: practicar un poquet.
9: Pa quan isques al rogle.
7: Exacte. I anar fent ahí un poquet d'estudi. Sí. Molt bé. És una tradició que havia pegat un baixoner, però gràcies al grup Cardadors i a tota la labor... Pues torna a haver molta gent jove i torna a haver molt seguiment. Molt bé, perfecte. Sí. I molt de públic en els carrers, seguint les processons i les clavarieses.
9: El dia de la cabalgata ve molta gent de Bocairen, jo que sé, i molta gent a voreu, i a part, ve molta gent de fora a voreu. Sí.
7: Molt bé, doncs que aquesta entrevista també ajude per a que encara acudisca més gent. Molt bé, doncs ha sigut un plaer poder-te escoltar i fer este xicot de repàs d'estos dos mesos, pràcticament, d'activitats que ha organitzat ahir en Bocairen. Un fort abraç i passeu-ho molt bé.
9: Vale, moltes gràcies.
7: Adéu.
10: Els contacontes sonen aquest estiu als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat i les nits a la fresca es senten millor amb la música o l'espectacle gràcies al Cicle Somriu. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.
7: Ja queda molt poquiu per a que la veïna localitat d'Ontinyent, la germana localitat d'Ontinyent, celebre les seues festes de moros i cristians en una programació, a més, especial, també prèvia, i de tot això el que volem és parlar amb la seua regidora de festes, precisament, que és Àngels Muñoz. Bon dia, Àngels, què tal, com estem?
11: Hola, molt bon dia, molt bé.
7: Un plaer, bueno, pues res, encara queden uns poquius dies, però aixina ja per a que els oients vagin apuntant-se a l'agenda, perquè ja saben que a partir del dia del diumenge 16 fins al dilluns 24, pues, bueno, són dies intensíssims a la veïna localitat. Explica'm-nos un poc, fem així un xicot i repàs que solen fer, ¿vale? I així pues, les persones, ostres, pues mira, això m'interessa, este dia, esta festivitat, este moment m'agrada. Molt bé, pues a veure, aquesta programació començaríem el diumenge 16, veritat?
11: Sí, el diumenge 16 comencem amb el que és l'esmorzar de la llàgrima, que és un dels actes més emotius que tenim a les nostres festes, on recordem a tots els festers que ens han deixat este any, i després per la nit tindríem la presentació dels càrrecs i el pregó de les nostres festes.
7: Molt bé.
11: A partir d'ahí ja comença com la setmana gran, no?
7: Està
11: i després
7: genial.
11: Ja a partir de dijous sí que comencen els actes, els dies més frenètics, no?
7: Vale.
11: Amb moltíssima ja programació de la societat de festers. Uh-huh. El dijous tenim ja la tan coneguda, no, internacional, entrada de bandes, en el final i la interpretació de Ximo amb més de 1.000 músics,
7: sí.
11: Que aquest any, bueno, serà molt especial perquè estem dintre del centenari del mestre Ferrero.
7: Ostres, sí.
11: I porta tot l'any celebrant aquest centenari, i bueno, la directora és una de les seues filles, Pilar Ferrero,
7: així
11: que bueno, serà molt emotiu i molt bonic.
7: Que guai, la mateixa filla dirigint les bandes. Molt bé.
11: Sí. El seu fill, Daniel Ferrero, ja va dirigir
7: Ximo
11: fa molts anys, perquè, bueno, farà 50 anys.
7: Aquesta,
11: i ara, ara és el torn de la teua, de la germana, de la filla.
7: Perfecte.
11: Després tindrem, en el museu, quan una vegada s'acabe, pues, continuarem amb música en directe, amb el grup Limbotec, i ja tenim la nit dels Alardos, no? On la nit també una nit festiva, on tots hi som disfressats, i bueno, cada comparsa a veure qui té el disfraç més original, no?
7: D'Alardos, desfilada d'Alardos.
11: La desfilada dels Alardos el dijous de nit. I després ja passaríem al divendres, que és el dia com més central, no? El dia de les entrades.
7: Sí.
11: Tenim l'entrada infantil de matí, on hi ha cristians i moros però sols, entrada infantil, fins als 14 anys.
12: Uh-huh.
11: Després, de vesprada, ja comencem amb l'entrada cristiana, a les 6 de la vesprada,
12: sí.
11: I de nit, a les 10 i mitja de la nit, l'entrada moro. És el dia més esperat, sobretot per als càrrecs, no?, que porten pues, al voltant de 2 anys preparant els seus boatos, les seues, en un secret ahí ben guardat, uh-huh. per a que veig a la llum i se divendres 21, uh-huh. I és el dia pues, bueno, on tenim un espectacle al carrer, jo crec que
12: fantàstic,
11: immillorable. No?
12: Què calculeu? Més o menys, sempre comentem, preguntem xifres, que calculeu que poden eixir entre festers, músics...
11: Pues sí. És que ara estem,
12: ai, ja estem, tenim pa.
11: Estem almenys, al voltant de més de 6.000 festes ja, o sigui,
12: imagina.
11: Que
12: vale.
11: 20.000 persones a més. No ho hem
12: calculat, però bueno,
11: 6.000
12: festes,
11: sí que està calculat,
12: 6.000 festes més músics, pues igual 8.000 persones poden clavar perfectament.
11: Molt més. Les bandes així són al voltant de un mínim de 60, però totes les bandes de càrrec tenen al voltant de 100 músics, són grups molt nombrosos, ballets molt nombrosos.
12: També els ballets, però...
11: Així és que, bueno, esperem un gran espectacle al carrer.
12: Absolut.
11: I és un dels dies en el que

0: darrere de l'avinguda principal on passa l'entrada de Daniel Gil. Uh-huh. Allí instal·larem una pantalla gegant per a poder veure l'entrada en directe en el moment, i hi haurà un servei de barres per a poder menjar qualsevol cosa entre la Cristiana i la Moro, per a poder sopar, per a prendre alguna cosa. També són dies de calor, bueno, pues, allí tindrem sempre un servei per a, per a tots aquells visitants que ho necessiten i que ho vulguin. Uh-huh. I també, per suposat, el Museu Tèxtil continua amb tota la seva activitat, que pel matí també tindrà, pel migdia també tindrà música en directe per acompanyar aquest moment de dinar. I de vesprada a nit també la Glorieta obrirà les seues portes i també tindrà un servei de restauració, o sigui que hi ha diversos punts, a banda dels restaurants propis de la ciutat, per a poder abarcar i per a poder crear aquests moments de pausa, no? De tranquil·litat.
1: L'Orquestra Mònaco, tinc així, part de la Glorieta.
0: El divendres, sí, el divendres.
1: La volta acaba l'entrada.
0: Bueno, l'entrada s'acaba més tard.
1: Ah, vale.
0: Això ja ho fem un poc més paral·lelament, perquè també hi ha gent que vol eixir. Tindré aquesta nit festiva, no? Així és que l'Orquestra Mònaco la tindrem el divendres 21 a la Glorieta.
1: Perfecte. Molt bé, passem
0: el dissabte. El dijous, que no l'hem parlat, el dijous també a la Glorieta està una discomòbil.
1: Ah, això és, és veritat, sí.
0: Que així que és una vegada acaba la desfilada dels Arardos, doncs bé, acabem la festa tots allí, a la Glorieta.
1: Perfecte. Anem al dissabte 22. Dis-me.
0: El dissabte ja comencem en les dianes, comencem de bon matí, i és un dia molt bonic, que, bueno, doncs és la diana, la primera diana que tenim. Després tenim el contrabando, el ball de Llauraors i el contrabando a partir de les 11:30. El contrabando és a les 12, però a partir de les 11 ja en la plaça de la Concepció i tot el carrer Major fan el ball i bueno, tota l'avançada a lo que seria el contrabando.
1: Sí.
0: I paral·lelament, al Museu del Tèxtil també organitzem un matí d'aigua, no? Amb tobogans d'aigua per als més menuts, no? Vale. Perquè, bueno, el que pretenem és que la festa, les festes, les disfruten no sols els festers o a les persones que els agrada anar a veure els actes, no? Que també aquells i les famílies o aquelles persones que no siguin festeres també puguen tindre moments de diversió, moments festius dintre de la setmana de festes. Per això, pues, bueno, tenim dissabte i diumenge estos tobogans d'aigua, que n'hi haurà una part d'unflables al Museu del Tèxtil, i altra pues, serà és un tobogan gegant que és en tota la mateixa costera del museu, on en tinguem, pues, com en Alcoi tenim moltes costeres, i
1: sí,
0: aprofitem una d'elles.
1: Estem més dotats de costeres.
0: Aprofitem una d'elles per a fer un tobogan gegant d'aigua molt guai. L'any passat ja ho vam fer i bueno, va ser tot un èxit. Ah. I enguany pues, ho ampliem a dos dies, el matí del dissabte i el matí del diumenge.
1: Ah, vale, sí, diumenge.
0: I després en el museu també hi ha festa al migdia, amb una xaranga per animar ahí la part del migdia. I de vesprada tenim la baixada del Crist. El Crist baixa des de l'ermita de Santa Anna i fa la seva processó per la cantereria fins a l'església de Sant Carles, que és l'església on es queda fins setembre, que el tornem a pujar, no?
1: Vale.
0: I després de nit, pues bueno, tenim el Fecho Energy a la Glorieta, no? Nosaltres el que volem és organitzar
1: totes les nits.
0: A banda de tots els actes de la ciutat de festers, organitzem una part diurna, no? De festiva, del moment del museu, de música en directe, grups tant de jazz, de soul, de latins, un poc tot. I després la part de nit, la part nocturna, no?
1: Sí.
0: Per a que hi haga festa per a tots i totes, no? Així que a partir de la una de la matinada el Museu del Tèxtil tanca i s'obri la Glorieta amb aquesta part de més festiva.
1: Molt bé, perfecte. I entrem un poquet ja en la recta final, i ser diumenge i dilluns. A veure, conta'm el diumenge, què tenim?
0: El diumenge tornem a tindre, el diumenge és el dia com de gala, no? Tenim la diana de gala, tenim la missa major en Sant Carles, tornem a tindre els tobogans també paral·lelament, i després tenim la processó de gala a les 6 de la vesprada i després, bueno, totes les comparses tenen els seus sopars de gala i nosaltres paral·lelament també per la nit, per a aquest fi de festa, tenim l'orquestra Monte Carlo, que ja és una tradició a Ontinyent.